0: ẹlòmíì gbogbo ìgbà tó lò tẹ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tọ́dà sígbà kankan tó fi gbádùn ọ̀nà
1: tábà ní
0: wàhálà lónìí wàhálà lọ́la nínú ayé ọlọ́run làwọn nú àbúrò ayé 070-055-9499 08096 Hello. Hello.
2: Hello.
0: I'm going to go to the house.
3: Plus 2345-0622
0: 08097 odometa 949